0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Equilibristas.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per mecànica industrial. Xofer de camió amb pop. Personal de neteja d'oficines. Responsable de cafeteria. Personal per a treball familiar.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per mecànica industrial. Xofer de camió amb pop. Personal de neteja d'oficines. Responsable de cafeteria. Personal per a treball familiar.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de cuina per a residència. Esteticista. Persona encarregada d'establiment comercial. Responsable de manteniment, conserge. Personal administratiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies. Ara som...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

equilibristes, trapezistes, mims, mags...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides, 3 dècades de records.
0: T'acompanya Joan Enric Vidal.

per començar sempre una cançó molt especial. Foreigner. Vull saber el que és l'amor. I want to know what love is. Recordant la bona música dels 80 des del pare, que no m'olvides. I sí, ets en bona sintonia. Cap de setmana, 2 hores, 120 minuts, amb molt de regust nostàlgic.

Para que no me olvides. Gràcies, Ernest. Gràcies, Ernesto González, per aquest fantàstic jingle de sintonia de salutació. Camí de complir 3 dècades complertes del Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Com sempre, gràcies per aquesta companyia, fidelitat, sintonia des de molts dials arreu de Catalunya i Andorra i també des de qualsevol aplicació arreu del món. Que ets de vacances, que ets de viatge, que ets on siguis, també pots sintonitzar el Para que no me olvides des de qualsevol de les noves aplicacions que avui en dia disposem. Bueno, noves i no tan noves, perquè ja els anys van passant i s'ha de dir noves, però cada dia en surt alguna nova, que sí. Des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès, salutacions món sencer. Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio fent extensiva aquesta salutació entranyable, cordial, per les companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana inclouen aquest temps de ràdio a les seves programacions de weekend. Per feina, què us hem preparat avui? Sempre hi ha alguna excusa per conformar dues hores de ràdio Remember, de ràdio record. S'imagineu un programa que es digui cançons dolces? Dolça, dolceta? Doncs sí. Cançons que amb el seu títol, i també algunes amb el contingut per a fer-me en el títol, parlen de coses dolces. La paraula dolça, sugar, un caramel que s'escapa per aquí, un honey, sí. Dona per molt. Us sembla bé la idea? L'anomenem les cançons dolces. Para que no m'olvides, parlant de cançons dolces i valgui com a mostra aquesta cançó que sona així de bé, que és super archi coneguda. No diu dolça, però diu sugar, que equival a dir el mateix, o més. Sugar Baby Love, se'n recordeu d'aquest tema dels anys 70, un omple pistes que es deia Sugar Baby Love. Així comencem, les cançons dolces, dolcetes.

Sugar Baby, lo més dolça impossible. Dolç amor d'aquella baby meravellosa i ballable de Tal Roberts. També recordem aquella versió excel·lent que va fer el francès Dave. Cançons dolces, sí, sí. Així ho diem avui de forma imaginària, de forma molt rocambolesca, aquest temps del pare, que no me olvides. Per dolça, dolça, la Paula. Dolce Paula, dolça Paula. Qui cantava és el mític, l'entranyable, l'enamoradís Salvatore Adamo. Cançons dolces. Adamo, curiosament, amb italià, no volem les seves arrels

0: Dolce Paola, un joveníssim i quasi bé desconegut Salvatore Adamo. Dolce Paola cantant en italià, inèdit, eh? Salvatore Adamo, les cançons dolces.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena. T'acompanya Joan Enric Vidal. 60.

que abona el Sweet Caroline del gran, del mític Neil Diamond. Una veu molt peculiar, molt exclusiva. Et sona aquesta música de fons? No és de les dolces, però ja saps que posem també algunes cançons de fons per anar fent memòria musical. Era un grup que es deia Cultural Club, curiosament, Cultural Club, ara. Do you really want to harm me? Que bonica era, eh? Començava així, lenta, lenta, ens anava molt bé, quan fèiem sessions disco, per passar del lent cap al ràpid, perquè anava així, de repent, veureu com se'n vela la cançó.

para que no me olvides. Anem de cançons dolces. Amb el nom dolç, Sweet Dolce, el Joxian i alguns derivats. Ja en portem tres de molt bones, eh? Adamo, Dolce Paula, Sugar Baby Love, de Tal Roberts i el gran mític Mel Diamond King, gran cantautor primer amb els Monkees, després en solitari i composant per altres grans veus. Sweet Caroline, nom propi. Bé, dintre de les coses dolces, evidentment que el gust, el sabor, si no hi ha, en fi, un bon gust, un bon sabor, difícilment sabrem si és dolç o salat o el que sigui. Amigues, amics, no hi podia mancar el sabor a mi. La versió més mítica, més coneguda, moltes versions d'aquesta cançó. És un dels temes més cantats de la música romàntica, de la música bolero. Però em quedo amb la versió d'Eddie Gourmet i Los Panchos. Cançons dolces, amb bon gust a mi. Sí o no? Això espero, radiofònicament. En fi, somiar diuen que és fàcil. I encara gratis. Curiós, no? Sabor a mi, Eddie Gourmet i Los Panchos.

Dolce Amore Mio. Des d'Itàlia, els creadors del mític Tornerò, el grup Santo California. Curiosa, amb el seu títol, però que bé cantava, en especial el Bigotis, el seu cantant, l'Àngelo. Cançons dolces, dolcetes. Dolce Amore Mio, Sabor a mi, Eddie Gourmet i Los Panchos. Continuem, perquè el repertori dona per molt si algú tenia algun dubte. I algunes en rima i tot. No tot té que ser perquè sigui dolç i sigui bessucón, té que ser lent.

0: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Gràcies. Seguim. Para que no me olvides, sempre en sintonia, remembrant ganes de mirar enrere, ganes de recordar amb les cançons dolces avui. Algú diu, acabarem el repertori quan diu altre. Bueno, i quan s'acabi, s'acaba i tornem a començar, que seran molts més anys. Sí, sempre quan aguantem la suspensió. Que bona era aquesta cançó, Sweet Dreams de Eurythmics. També, ni que siguin cançons dolces, cançons sweet, dolce, dolce por el mío, i Santa California, sabor a mi. Sense gust, sense sabor, malament. També presència d'un dels grans grups de la música pop catalana i nacional. La música de Lone Star, amb el mític Pere Gené, al capdavant d'aquesta gran formació de Lone Star. I amb els seus darrers temps de gravació, que ens diuen, anuncien gravacions amb aquests nous temps. Les farem en candeletes, eh? Van gravar cançons ja, en fi, que no eren aquells grans èxits de finals dels 60, versions, cançons pròpies, Miquel i la trilogia És mi vida, grans versions que han portat moltes vegades amb el pas dels anys amb aquest Para que no m'olvides. Per cert, de fons, la música d'Spandau Ballet. Only when you live. M'ha encantat aquella cançó de Monique, es deia True. Spandau Ballet. Bé, doncs dèiem que ja als anys 70 llargs, Lone Star cantaven cançons ja potser tornant a agafar una mica aquella, aquella febre més rockera, més de música progressiva. Un tema que parlava d'una noia molt dolça, amb nom propi, com la Sweet Caroline, abans del Neil Diamond, però amb un to molt més contundent. My Sweet Marlene, te'n recordes? Lone Star i Pere Gené eren ja un dels temes amb un canvi de casa discogràfica, però seguien encara triomfant perquè Lone Star ha estat un grup únic, exclusiu, dins del món de la música. My Sweet Marlene.

0: Sweet Marin, en anglès. Veurem els molts anys que Pere Gené va ser a London, a Londres, aprenent bona música. Excel·lents, eh? Extraordinaris. Lone Star. I en català hi ha coses dolces, i tant. Per exemple, dolces i amb bon humor. I parlar de cançó catalana amb bon humor i dolça no pot ser una altra veu que la del nostre bon amic, malauradament desaparegut, Pere Tàpies. El meu convilada de Vilanova i la Sotru, el Joan Cullell Xirau, àlies Pere Tàpies.
1: Dolça, dolça és la història.
0: Que bona gent era.
1: Dolça
0: història d'amor, no té desperdici.
1: Més que dolça,
0: cançons dolces, para, que no m'has vist.
1: Més dolça que el caramel, dintre d'un jardí de somnis, floretes de colors. Més que somni tot d'insomni, la nostra història d'amor. Unes notes de piano.

surt el pare de la noia, que sense cap mirament està rossa d'una nata en el pobre pretendent.

rep aquell que s'ho mirava, rep aquell que no diu res, rep aquell que diu què passa, ai, aquest és el carrer més. Rep qui dalt de la figuera tot ho troba divertit, rep el que vol escapar-se de la taroc i l'embolic, rep qui vol descompartir-los, rep qui el foc vol apagar, rep també qui posa llenya, rep el que vol despistar, i rep aquell que especula a veure qui guanyarà, rep aquell que s'aprofita i fa el joc de sota mà. Parlen ràdios i diaris del rebombori del jardí, fa cinc dies que té vida, no té traces de morir, per més esforços i reforços cada cop desenredat, qui no rep ara una gleba la rep un segon més tard. Ja ho veieu, doncs, el romanço, com es pot anar engreixant. Jo tallo, faig el ganxo, no penso seguir cantant.

0: Però abans d'acabar el romanço, i malament no vull acabar, prefereixo no cantar, la-ri-ro-ro-ro, prefereixo fer-me el ganso.
1: Sí, sí, millor fer-se el ganso, Pere. Pere Tàpies, amb el teu record. També cançons dolces en català. La dolça història d'amor, que de dolça en té ben poc. Hi ha molta...
2: Para que no me olvides, la banda...

0: dolça e impossible, Roberto Carlos. Dulce locura. Les cançons dolces. Que bé, Roberto Carlos, eh? No hi podia mancar. Dintre de la dolçó musical, amb una de les seves cançons. Aquesta perquè porta el nom, però qualsevol del seu repertori, tot i que no es digui ni dolç, ni sweet, ni... Es quadra perfectament perquè més tendre, dolç i romàntica, Roberto Carlos, ja en direu qui pot ser.
1: You go your way.
0: Phillips Nelson,
1: now,
0: de fons. Mob Closer.
1: But in the meantime, when we're together,
0: dèiem que hi ha cançons que potser tu havies ja perdut del teu horitzó musical. Fàcil, perquè els anys passen que volen. Els anys, les dècades, ja no diem segles perquè no podem explicar. Para que no me olvides, les cançons dolces avui, la nostra excusa per conformar aquestes dues hores, aquests 120 minuts del cap de setmana. Hi ha algunes cançons que tot i ser dolces no tenen per què ser tampoc massa lentes, com és el cas de Roberto Carlos o altres que hem escoltat ja amb aquesta quasi bé hora de Para que no me olvides. Primera hora. Hi ha una cantant anglesa que a inicis de la dècada dels anys 70 va cantar un tema que es deia Endolça'm, Sugar Me, Endulza'me. Te'n recordes de la mítica, la bonica, l'entranyable, dolça, per la cançó i per ella mateixa, Lindsay DePaul? Te'n recordes d'aquell Sugar Me any 1973, abans d'ahir mateix?

No em negareu que és una meravella. L'any 1967, el cantant d'Estats Units, Bobby Goldsboro, va cantar aquesta joia musical, un tema que ha passat i que ha aguantat amb el pas dels anys. Qui se'n no recorda aquell mític Honey, aquell mític Cariño? Ai, cançons dolces, cançons tendres, cançons del pare, que no m'olvidés avui amb aquesta excusa de les cançons dolces. Aquesta és, bueno, Honey no és que equivalgui a dir dolç, però més o menys, no? Depèn de la traducció literal que fem de l'anglès cap al castellà. Seguim des del Paraquet de Marvides buscant aquestes cançons dolces amb un repertori variat, eh? La Lindsay de Paul, la Eddie Gorme, Roberts, Salvatore Adamo, el Roberto Carlos, el bon humor del Pere Tàpies, Eurítmics, Lone Star... Què tenim per aquí ara? També el Julio Iglesias tenia algú dolç, eh? Sí, sí, que el tenia. Una aigua que era dolça, dolça, dolça, agua dulce, però contrastava la cançó dient que també agua salà. Julio Iglesias, para que no me olvides, les cançons dolces a la nostra excusa d'avui, en aquest cap de setmana. En sintonia Revival, 3 dècades amb tu. Agua dulce, agua salà, a l'internacional Julio Iglesias.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

ser el primer disc en solitari de George Harrison després de la seva separació de The Beatles. Arrels molt religioses, Hare Krishna. Era una cançó preciosa, My Sweet Lord, el meu dolç senyor. Cançons dolces, li podia mancar a George Harrison, el mític. El gran George Harrison, per a qui no m'oblidis, també tristament desaparegut. My Sweet Lord, una cançó daurada, per a qui no m'oblidis, cançons dolces.

Sugar, Sugar, oh honey, Sugar, Sugar. No hi podia mancar les cançons dolces en la nostra excusa d'avui, aquest mític tema de la 1969 dels mítics Archies, grup que va aparèixer i desaparèixer com per art de màgia gràcies a aquella col·lecció de dibuixos animats. Bueno, més que col·lecció, sèrie televisiva d'Estats Units que interpretaven The Archies, unes caricatures convertides en conjunt de música que van treure temes com Bang, Shang-A-Lang o aquest mític Sugar, Sugar que va donar la volta al món. Una de les cançons més ballades amb els guateques amb el pas dels anys. El 1969, Sugar, Sugar, Archies, les cançons dolces. Aquesta podria quadrar perfectament amb el nostre contingut d'avui. Perquè més dolça la pot ser aquesta cançó de la Roberta Flack i Pivo Bryson fent tàndem, dient que ells celebren el seu amor aquesta nit. Enhorabona! No tothom pot dir el mateix. Tonight I celebrate my love. Què més dolç que un bon petó? Hi ha cançons de petons. De fet, hi ha alguna sonat amb aquest temps que portem del pare. Aquí no m'oblidis ja la segona hora d'aquest cap de setmana. Quina delícia de cançó. Tonight I celebrate my love. El que dèiem, suposem que aquesta celebració hi haurà bons petons dolços i llargs petons, com aquest que cantava Django, perquè sempre tot comença amb el primer petó, el primer beso. Dolça, perquè què més dolç que un bon petó fet en el moment oportú. Django, el nostre entranyable Josep Gómez Romero.

0: Per a que no m'hi oblides, el programa líder dels caps de setmana a la teva emissora.
1: Per a que no m'hi oblides, 3 dècades de records.
0: T'acompanya Joan Enric Vidal.

La versió completa d'un tema que era indispensable que sonés en les cançons dolces, la Dolce Vita. Dolça i superballable. La música de Ryan Paris des de l'any 1982. Ara que no m'olvides, cançons dolces avui, l'excusa musical cap de setmana. Música, record, remember. Un temps de ràdio clàssic, el que escoltis aquí. Rarament ho escoltaràs a altres bandes, freqüències i sintonies. Salutacions, Joan Enric Vidal. Camilo Sesto també tenia la seva cançó dolça, amb gust i tot. Sabor dulce, sabor amargo. Te'n recordes? El Camilo Sesto dia de les últimes etapes de gravació, que no d'actuacions, fins que tristament es va deixar. Que bonica és, sabor amargo, dulce amor.

0: gran de la música country, també les cançons dolces. Sweet Home Alabama, la dolça casa d'Alabama. El country també tenia molts bons conjunts. Entre ells, Liner Skinner. Les cançons dolces també a ritme country, para que no me olvide. Sweet Home Alabama. Country amb molt bon criteri musical. Recta final de les cançons dolces a aquest cap de setmana.
1: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

posant-li el toc rumbero també amb les cançons dolces. Què més dolç que un bon caramel? Los Caramelos, rumba de Los Increíbles, Amaya. El Pepe i el Delfí d'Amaya, bona gent de Barcelona. Catalans rumberos, Los Amaya, les cançons dolces, Caramelos. Started with a kiss, the back row of the classroom. Cançons dolces, aquesta també parla de petons. How could I resist? Te'n recordes de Whole Chocolate? The aroma of your perfume. La cançó parlava d'uns petons també molt especials. You and I were inseparable. It was love. M'aturo fent un petó. I started with a kiss. Cançons dolces de petons i no petons. En caramels també inclosos, del gust que tu prefereixis. But then, you were only 8 years. Hi ha un gran cantant anglès que tenia cançons precioses, una veu també molt peculiar, nostàlgic, romàntic i també amb algun tema alegre. Qui no recorda Alone Again? Qui no recorda Claire Clara? També com a rímic aquell Get Down, un tot terreny de la música que es deia Gilbert o Sullivan. Música de Whole Chocolate de fons. Aquesta cançó ens va perfecta perquè ens parla de petons. I com dèiem abans, o més d'alguna cançó, que més dolç que un bon petó ben fet. Ai, que terror. Oh! Watching a kiss. És una pregunta curiosa, eh? Deia, què hi ha en un petó? Watching a kiss. Sí, sí, que ens ho expliqui el mateix Gilbert O'Sullivan, any 1974.

0: bona, la Gloria Estefan. Música ja dels 80 fregant els 90. Sortir potser una mica de la frontera habitual, però val la pena. Les cançons dolces, dolcetes. Acabant temps.
1: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
0: Doncs fins aquí s'acaba la història. Tot i que ens queda alguna cançó, no massa, el repertori, amb alguns donen per molt, però sí, sí, que queden algunes dolcetes por ahí sueltes, seguríssim. Cançons dolces, sweet, honey, en fi, ni de moví vols veure, eh? Lone Star, Lo Samaya, Gilbert Sullivan, Liner Skinner, Eurimix, Neil Diamond, Santi Vendrell i el seu dolç amor. També en català, abans el Pere també és en català, però amb ironia i bon humor, amb la dolça història que de dolç en té poc. El Julio Iglesias, Roberto Carlos, George Harrison, Camilo Sesto, Bobby Goldsboro, Diango, Ryan Paris, ai, el Dolce Vita, y Santo California, Lindsay de Paul, Eddie Gourmet y Los Panchos, Roberts, Gloria Estefan, Archis, Lugar, Adamo, Dolce Paola. Per acabar, en girem. Perquè de dolç, res de cançó. És el conjunt que es diu Els Dolços. The Sweet. Un conjunt format a Alemanya que ens ha portat molt bons èxits. Uns amb un caire molt comercial. Funny, funny, coco, popa Joe. I altres hi ha un ritme molt més contundent com aquell blockbuster, Fox, Santorron, etc, etc, etc. Per acabar, les cançons dolces serà un conjunt dolç. The Sweet.

Un popurri de les seves cançons més celebrades, de més èxit, fent frontera entre els anys 60 i els anys 70, en què aquest conjunt alemany va triomfar plenament. Petons per elles, abraçades per ells. Feu-me el favor de ser felices i feliços. I, sobretot, escolteu sempre la ràdio. Escolteu sempre en cap de setmana i recomaneu el pa de que no me olvides. Recordar és tornar a viure. Salutacions, Joan Enric Vidal. Des del bressol del Penedès,

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de cuina per a residència. Esteticista. Persona encarregada d'establiment comercial. Responsable de manteniment, conserge. Personal administratiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ràdio Vic Ocupació. Fes la teva. Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans

pressió de ser una cuina a mi ja em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xandall. I parlar del potencial que se suposa que jo tinc i que no trobo. Torno a pujar i m'apalanco amb tenides tota la nit fins fer-me caldo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Seen a lot of people.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva. Relax.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Dinlerken.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.